havia meurat-hi. Fa un gran malvatge. Fa un gran suany a l'uatge. Fa un molt gran suany a l'uatge. De m'ho plebi de quanta. Ah! Ah! Ah! Nya! Això és la suany a l'uatge.